0: problema han intentat sempre que sigui fàcil i que isca un acte digne.
1: Molt bé.
0: I després, clar, jo tenia els permisos, tenia els músics, tenia més diners, que és l'important, no faltava algo important per fer unes filaetes, no? Una entraeta, que eren, xe, jo t'han trac jo els sables i les porres. Doncs pues vaig xerrar en la fila Verge, vaig xerrar en la Junta i en el primer troc, que és Jordi Marín, bon amic meu, i sense problemes, m'ho deixen tot, entonces ja que agrair-li també a ells ese detall de deixar-me'ls les armes.
1: La fila Verge.
0: La fila Verge. Mm, val? Mm. És un acte que volem que la gent participe,
1: sí.
0: Esperem que isca bé.
1: Segur.
0: El nou sargento cristià,
1: Pau
0: Vilaplana, que és mestre de Sant Roc i part de Sant Roc de tota la vida,
1: sí.
0: Participarà, és més, ell tindrà l'honor d'arrencar les filaetes, l'han convidat i ja dic encantat, igual que l'Alferes Moro, que també tenim, també està involucrat en Sant Roc, perquè els seus fills van al col·le i són dels juniors i tot això, l'han convidat i també encantadíssim, ha dit que allí estarà.
1: Antonio Ríos.
0: Sí, Antonio Ríos. Entonces, per a nosaltres és un honor, no?, que dos càrrecs importants de les festes vulguin estar presents allí.
1: Implicat.
0: És una cosa important.
1: Anem a deixar parlar un poquet.
0: Sí, sí, ja passem al dissabte, que és el dia gordo, on el mercat i els comerciants tenen la seva participació.
1: Anem a ell, a veure, que esteu ahí, el pobret, ahí mirant.
2: No, però si és que així anà ell, posa en context lo que n'hi ha, perquè és que de veres que este any s'han fet moltes, moltes coses molt xules, i ho han fet tots amb molta il·lusió. És de veres que s'implica tot el comerç, s'implica el mercat, però ho fem tot amb molta il·lusió. Per la nostra part, de l'Associació de Comerç de l'Eixample, el que anem a fer és anem a traure els comerços al carrer. N'hi haurà uns quants comerços al carrer, en el carrer CID, des de quan comença el CID per la part del col·le, d'Espronceda, hasta quan està la entraeta al mercat, la de les escaletes.
3: El carrer CID.
1: Tot en el carrer CID. Va.
2: Tot no, és la meitat, no. És un trosset.
1: Bueno, un trosset del carrer CID.
2: Sí, perquè, claro. Sí. Vale, estarem allí i també hem aconseguit que Gabriel Amador, que és el d'Elite, col·labore amb nosaltres, farà un taller de ball de 11 a 1, allà en el carrer. I després per l'Esprà, després de la paella, que ara ens contarà el mercat, han aconseguit també, i també tenim que donar les gràcies, que Café Barcel,
1: també,
2: pa després de dinar i tal, mos duga baristes i mos doni café del bo.
1: Pues que nivell, no? Molt bé.
2: Pues sí, la veritat és que sí. I ja està, hi ha molta il·lusió i en ganes de que això isca molt bé, que segur que isirà bé i que no s'acabi este any.
1: Ai, que hi hagi molts per davant.
2: Sí.
1: Molt bé, Sandra, a veure, Genaro, dis-me.
3: Bueno, pues, de nou, bon dia. Vaig a dir-vos la cronologia que tenim nosaltres per a este acte, que jo estic molt content d'haver unit a lo que és el grup de comerciants de l'Ensanche i a la parròquia i a l'Iglésia de Sant Roc, perquè és una cosa que unís i és agradosa.
1: Totalment. Vale.
3: Jo, bueno, nosaltres, a partir de les 11, arribarà Sant Jordi al mercat, acompanyada del grup de danses Horta Major i la xaranga La Degollà. Entonces estarà Sant Jordi i és de lo que és el mercat un rato, i després la comitiva recorrerà l'interior del mercat. La imatge podrà ser visitada a comerciants, clients i veïns. Després, a les 11:30, hi haurà fora, en el carrer Espronceda, un castell inxable per xiquets, amb música, dansa i tradició. Una cercavila també de grup de dancer, altra volta d'Horta Majors pel carrer del voltant del mercat. I després hi haurà música de dolceners, la de Goya, per allí també, pel voltant del mercat. I després, a les 12:30 hores, hi haurà una ofrena floral i retornar a la imatge de Sant Jordi a l'Iglésia de Sant Roc, acompanyada per representants festers del mercat, on es celebrarà la tradicional ofrena floral.
1: D'acord.
3: Vale. Després, a la una, perquè no hi haguen líos i aglomeracions, anem a fer el que han fet tots els anys, perquè si parlant de que anem a fer una paella gegant per a vora 500 persones. Clar. És el tercer any que ho fem i la cosa posa així bé i anem a repetir. Mm. Això és una cosa que crec que igual es queda hasta una tradició. No?
1: Bueno.
3: Entonces, a partir de la una repartirem tíquets perquè no...

0: petits perquè no hi hagi aglomeracions, i cada tiquet serà un pla de paella, vale? Entonces, una volta que tingui cada persona el tiquet, acudirà a una altra fila on se li servirà la paella, vale? El bo d'este cas és que aquestes persones galbis, que venen d'un poble de València, estos ho porten tots, coberts, servilletes, i vamos, és una cosa molt ben feta que dona gust de veure, vale?
1: Sí,
0: després, a la una hi haurà música en directe, fins a la finalització de la jornada.
1: D'acord.
0: I després a les 2 es repartir, a les 14 hores es repartirà la paella popular.
1: Vale.
0: Vale, en la carrera Esponceda, i és imprescindible presentar el tiquet. Abans de dir-vos també que cada volta que cada un que replegui el tiquet serà obsequiat en un sombrero en el logo del mercat.
1: Ah, també.
0: Para que tinguen, sí, un record d'aquest dia. I per la nostra part, bueno, també tinc que donar gràcies a l'Associació de Veïns, que també s'involucren tots els anys. El que passa que enguany Paco, per motius de que personals o el que siga, pues no ha pogut vindre, l'acompanyamos, però vamos, està així també.
1: Paco Seguí sempre
0: està... Paco Seguí és un crac.
1: Sí. L'any passat va vindre, no?
0: Sí, l'any passat
1: va vindre, veritat. Molt bé, pues aquest any no ha pogut, però l'Associació de Veïns present, l'enxanxe Benissaidó. Molt bé, doncs a veure, acabem en Jordi, però a veure, torna una altra volta un poc, perquè ja ha comentat Jordi, ara han dit ells dos, però bueno, aquest dia dissabte també hi han cosetes a part, farolets, jo el que volia arribar és farolets.
2: L'acte important de les parròquies en Roc.
1: Tornem,
2: hi ha que marcar dos coses. Digues. Una, que les activitats que fan per matí desinxables continuaran per la vespre també.
1: Vale.
2: Val? Per la vespre n'hi haurà inxables i n'hi haurà activitats, tallers i jocs que prepararan els grups Junts Flor de Neu. Val? Tot això estarà per la vespre, acompanyats dels comerciants que estaran en el seu mercadillo, val? Allí
3: és de veres, no ho ha dit, però estarem de 12 a les 9 o més o menys hasta les 9,
1: val,
3: perquè és quan començaran els farolets.
1: Vale.
2: Si ja com a curiositat, perdoneu que són altres les que volen les festes, però com a curiositat, sabeu que Galbis és d'Alcoi, no?
1: Sí.
2: Vull dir, la família Galbis ve d'Alcoi, i si no m'enganyet, les primeres paelles les van fer al carrer Santo Tomaso per aquesta zona. Si no m'enganye, com a curiositat.
1: Aquest dato no el sabíem.
2: Curiositat.
1: Genaro, jo tampoc.
2: Val, pues,
1: a veure, conta'm.
2: A les 7 i quart, a les 7 comença la missa,
1: sí.
2: Val? I a les 7 i quart començarem a repartir els farolets, famosos farolets.
1: Que me t'has saltat les...
2: Però m'ha saltat una activitat important, que si no Javier s'enfadarà i em bonegarà. No, tenia ment de dir-ho, però volia dir-ho més...
1: Ah, més tard. Vale,
2: sí,
1: vale.
2: Però ho dic ara.
1: Vale.
2: Abans de repartir els farolets, a les 6 de la vespre, la colla de campaners del Coll farà una mostra de tocs i de repics,
1: vale,
2: amb les campanes que... campanars mòbil, el campanar mòbil que té la colla,
1: sí,
2: que hi ha que dir que les dues campanes que hi tenen en aquest campanar són de la parròquia de Sant Roc. Dos campanes, una de 1915, que suposem que era del campanar antic que tenia l'església abans de guerra, i una altra campana de 1945, que suposem que és de quan don Cirilo va començar a fer campanes com un...
1: Don Cirilo, un mític.
2: Va fer campanes, però per tot el coll. Doncs pues eixa campana, va?
1: D'acord.
2: A part, també hi seran dos campanetes més, una que té el col·le guardat i una que té el Junior Flordeneu també guardat, que és la que va a tots els campaments, que és la que marca les hores, les activitats i tot en els campaments. Val? És molt curiós aquesta campana, i és la campana viatgera, li dic jo. Val? Entonces, la colla campaners organitzarà aquestes campaners, i també enguany hi seran ells arrencant la processó.
1: La processó.
2: Val? Un acte important. I a les 8 arriba l'acte, l'activitat estrella, no? L'activitat que mos identifica com a parròquia, que és la processó dels farolets. Enguany, en aquest moment, en aquesta visita de Sant Jordi, que hi serà també la processó, acompanyant a Sant Roc, i recorreran els carrers del barri, l'Alameda i Sabra Catòlica, Entensa, i tornaran a casa per Espronceda. Així com a acte important.
1: Acompanyats per aquests farolets.
2: Acompanyats també, hi ha que agrair-los també, no anem a deixar-se a ningú, pel grup d'en Cesc Carrascal, que jo... ho vas dir, ho dic sempre, és d'agrair, que sempre que es toca sempre diuen que sí, perquè jo es conec des que soc xiquet, ballant els balls de nanos, i des de fa uns anys ballant la dansa. Entonces, ja que agrair al grup de danses Carrascal que estiguen presents en les nostres festes, que són part de les nostres festes. Més, fa uns anys es van fer un xicotet homenatge agraint-los la seva participació.
1: Vale, perfecte, molt bé. I acabaríem en eixa processó, eh? Vale. Eixa és un poc un dia intens.
2: Un dia intens, complet.
1: Ha augmentat estrès, ma mare.
0: No, per avorrir-se no és.
1: No, totalment, totalment. Mos quedaria el diumenge 18 i així n'acabem i ja fem una crida final. Jordi, el diumenge 18 eixa missa.
2: El diumenge és la missa major, que la farà el vicari episcopal Camilo Bardisa, que és de la casa també, que és de Sant Roc, és fill nostre. Entonces, és sempre que el cridem, sempre diu que sí. I mos acompanyarà i farà esta missa especial, perquè és... volem celebrar molts aniversaris, volem celebrar que Sant Jordi fa 750 anys que és patró del Coll, volem celebrar que Sant Roc és patró del Coll fa 425 anys, i també així més xicotet, però també és important perquè és part de la vida de Sant Roc, que són els Juniors Flor de Neu, que enguany fan els seus 55 anys de vida.
1: Molt bé.
2: Entonces, són aniversaris que hi ha que dir-los perquè són importants per a la història nostra.
1: Molt bé, perfecte.
2: En aquesta missa es donaran a besar les relíquies dels patrons. Serà molt curiós perquè la relíquia de Sant Roc i la relíquia de Sant Jordi estaran juntes. Serà un moment important per a la història de la nostra parròquia.
1: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Molt bé, doncs, Genaro, fem ixa quidra, mos quedem 3-4 minutets, fem una crida final. Una vegada hem analitzat, hem repassat tots els actes que teniu previstos a partir de demà i fins el diumenge, què podem dir? A veure, els ullers de Ràdio Alcoi.
0: Home, doncs pues que jo convido a tot Alcoi que vinga primer, principal, perquè s'ho passaran bé, que com han dit així hi ha moltes activitats. Però és que, a més, és molt curiós el tema de la paella, perquè és que imagineu-vos una paella per 500 persones, el volumen que té, perquè, vamos, només que per veure la paella mereix la pena, mira. Veritat que sí.
1: Només per això, a part de tot el
0: demés. A part de tot el demés, claro.
1: Molt bé, Sandra, també una frase final. Què pots dir-vos?
3: Pues que és un dia per disfrutar, per estar allí tots junts, de gaudir i de passar-ho bé. I, a més, el que més n'hi ha són coses pels xiquets... Pues és que és una gràcia, perquè n'hi ha ninxables, n'hi ha música, n'hi ha ball, i ja està, és que més no es pot demanar.
1: I comerç al carrer.
3: I comerç al carrer, claro.
1: Això no és fàcil tampoc, veure ahir els comerciants.
3: No, no és fàcil, perquè és de veres que al final sempre es fa una volta o dos a l'any en X puntos, però així en l'ensemble no ho han fet.
1: A mi no
3: ho sona, ara
1: ho fet. Molt bé, doncs aquesta novetat també tenim.
3: Pues sí.
1: Molt bé, molt bé. Doncs això, acabem, Jordi, aquesta frase final.
2: Organitzant l'entreta popular, em va tocar... policia, vam estar xerrant i el jefe de policia em va dir, però esto va a tener la misma afluencia de gente que la procesión, porque si es eso hay que organizarlo bien, ¿eh? Vull dir, ja no fa falta, en això vull dir que no fa falta convidar a la processó, perquè sé que la processó sempre és un èxit, sempre participa molta gent, i entonces ahí no vaig a convidar a la gent, que ja està més que convidar i sap de sobre que va a vindre. Vaig a convidar-los a l'acte estrella, a l'activitat nova que anem a fer, que és la del divendres, l'entrada popular, el sopar de sopa aquí a les 9 i a les 10 i mitja l'entrada popular. Pues que facin filaetes per l'ensanxe. Sabem que en el 700 aniversari, en 1976, sí que es van fer.
1: Ah, mira,
2: Val, m'ho han dit, que sí que es van fer. Però bueno, 50 anys després, que es torna a fer, d'ací 50 anys, el que estiga viu, jo tindré 89 anys, jo tindré 89 anys, no sé si estaré per fer filaetes o no, però bueno.
3: Jo sent,
2: jo sent. A lo millor ixim tu i jo fent filaetes allí.
1: T'haureu fet justícia.
2: I diem, això fa 50 anys ho van fer. Cadireta de rodes ahí arrastrant-se.
1: Molt bé,
2: però això, que esteu tots convidats a vindre a les nostres festes.
1: Està molt bé, tot el que ens heu contat. Molt bé, doncs res, ha sigut un plaer tindre-vos així els tres. Moltíssimes gràcies. La Unió ha fet la força i ahir tres entitats que esteu allí perquè la gent ho passi el millor possible en els pròxims dies i les festes de Sant Roc, des del dijous fins al diumenge. Res, fort abraç als tres. Moltíssimes gràcies.
2: A tu, Paco.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Vinga.
1: Una vegada hem pogut parlar, hem pogut conèixer el que són aquestes festes del barri de Sant Roc que tenim tan a propet ací en Ràdio Alcoi. En aquesta ocasió se n'anem fins a la zona nord, fins a l'amfiteatre de la zona nord, ja que aquest dissabte 17 d'octubre, a partir més o menys de les 18 hores, tindrà lloc una activitat molt original, molt especial. És la primera volta que es veu ací en Alcoi i porta per nom Torneo Exhibición Combate Medieval 40 Caballeros al Coll. I la persona que està un poc al front d'esta, l'organització, és un amic d'esta casa de Ràdio al Coll, és un amic personal, és sempre idees extraordinàries, com és Rafa Conca. Bon dia, Rafa, què tal?
4: Hola, bon dia, què estàs? Gràcies per invitar-me.
1: No, bé, res, un plaer, perquè, bueno, com us ho vas dir, jo encara tinc els ulls com a platja, així, no, obert, encara em costa, però, bueno, ja m'has anat explicant i ara vull que ho expliques bé als oients de Ràdio al Coll. A veure, en què consisteix esta activitat? A més, hi ha una associació darrere. Explica'm-nos un poquiu tot. A veure,
4: bueno, pues el Buhurt, o Buhart, depèn de com ho pronuncies, que és el combat medieval, és una recreació històrica de lo que era, diguem, l'entrenament dels nobles i dels cavallers entre guerres. Perquè després en la guerra tenien que practicar el que havien entrenat i d'allò depenia la vida, o la victòria, o tot el contrari. Entonces, en aquesta època s'entrenaven i això ha vingut fins al nostre temps, en forma de combat medieval, que es practica per equipos, es practica en tot el món, i ja fa uns anys que també s'ha fet en Espanya. Va néixer en la, diguem, en l'Europa de l'Est.
1: No? Ah, Europa de l'Est. Vale.
4: Deuria haver sigut Espanya, perquè sí. Espanya és un dels països més medievals, però no. Va néixer per allà, per Rússia, les repúbliques de l'Est, i després ja pues, França, Itàlia, i ara està a tot arreu del món. I, per fi, arriba al Coll.
1: Exacte. Dic jo la primera volta que es veu, vull dir, la primera volta.
4: Sí, és la primera volta que el Coll tindrà oportunitat de veure-ho, i és al Collàs de veure-ho sense tindre que anar, com servidor ha fet, a més de 300 quilòmetres d'ida i després la tornada, per poder veure combats d'aquest tipus.
1: Molt bé. Pues, a veure, i com és l'entitat que organitza? ACOMET.
4: Sí, és l'Associació Cultural de Recreació Històrica del Combat Medieval. És un poc llarg, però defineix perfectament quins són els fins de l'associació.
1: Vale, perfecte. I com es forma aquesta associació? Perquè aquest és un poquet l'acte de presentació d'aquesta associació.
4: Efectivament, és el primer acte després de la fundació, perquè és que tenien que fer-ho per poder dur el deport este així, que és un deport cultural. O sigui, és un eminentment cultural. Vale. De fet, per exemple, les armadures tenen que ser històriques, reproduccions històriques, i són del segle...
1: I de dignes, a tope.
4: A tope, sí, perquè si no, no deixen... Vale. No deixen lluitar.
1: Vale.
4: Té que estar dins del context de lo que era l'edat mitja.
1: Vale. I què és el que a partir de les 6 de la vesprà en l'amfiteatre de la zona nord aquest dissabte veuran les persones que acudisquen a veure? Això és 40 cavallers.
4: Pues, el combat medieval està estructurat en diverses categories. Una són els duelos, que és uno contra uno, que solen ser pues, espasa llarga, poden ser espasa i escut, espasa i broquel, o en alabardes, que són aquestes armes que me deixen uns 70 o 80 i en el final pues, tenen una espècie de... En astrals, també.
1: Una llança.
4: Una espècie de...
1: Ja.
4: I després està el 3 contra 3, que són 3 lluitadors contra 3 lluitadors, 5 contra 5, 10 contra 10, 50 contra 50 o 200 contra 200, que n'hi ha combats en Europa. El torneo de les nacions, que són coalicions, per exemple, tota Europa contra el resto del món, i es poden enfrentar 150 contra 150. O sigui, i són verdaderes batalles campals. Este deport té una particularitat, i és que com s'elimina al contrari? Pues el ser humà s'apoya sobre dos cames, sobre dos peus. És dos punts d'apoyo. En el moment que un dels lluitadors apoya un tercer, que pot ser la mà, el colze, el trasero, tot el cos, automàticament es considera que està mort.
1: Eliminat.
4: Eliminat.
1: Vale.
4: En aquell entonces era mort perquè el cavaller que caia després anaven els escuderos i acabaven la faena perquè encontraven huecos entre l'armadura per poder clavar el cuchillo, el punyal, o el que sigui. Pues així, simplement, quan algun lluitador cau a terra o apoya un tercer punt, automàticament queda eliminat i es queda en el puesto. O sigui, ja no pot manejar-se. Simplement es queda allí, perquè a partir d'ahí anem a dir que és un eliminat, no anem a dir que és un cadàver, però és un bulto que està allí i allí es queda. Perquè després és utilitzat per a que els altres lluitadors es penten. a això perquè els que retrocedixen pues, tropecen i caiguen a terra. Tinc en compte que això és una recreació de la realitat, és dir, que per això n'hi ha voltes que s'agarren de les cames, es fan claus. Per què? Perquè el que volien era sobreviure i qualsevol cosa estava permitida. Així està tot permitit, patades, punyades, estrelades, porres i tal, tot està permitit menys dues coses. Una és punxar, és a dir, l'estocar, i una altra és agredir, al contrari, en les úniques parts que no té cobertes, que són les corbes, és a dir, és la part de darrere del ginoll.
5: Vale.
4: Menys tot això està... tot permetir patades, en fi.
5: Perquè realment les armes que utilitzen són reals, el que passa és que estan romes. Que
4: són
5: no,
4: romes.
5: O sea, ningú romes. És ferit, o sea, ara estan escoltant molts els oients, o sea, no hi ha ningú que acabi ferit allí.
4: És un deport, diguem, agressiu, però té menys lesions que un partit de futbol.
5: Vale. O sigui, que les persones que participen acaben...
4: uns cops terribles, acaben, saps?
5: Sí.
4: Però tinc en compte una cosa, van forrats... De guata i tot això,
5: sí.
4: I en els gambessons i tot, i de més duen una armadura que pesa entre 25 i 32 quilos, 35 quilos. Entonces moltes voltes la comencen a pegar-se i es riuen. Riuen perquè no es fan mal.
5: Ja.
4: Però el principal objectiu és pegar i
5: tombar, o
4: tombar.
5: Que perga un poc l'equilibri.
4: Que perga l'equilibri i que caiga a terra, perquè en aquest moment, diguem, queda eliminat.
5: Sí. O sigui, però així i tot tenen que estar en forma, perquè per manejar 25-30 quilos
4: d'amor... Perquè tu imagina't, és normalment, sí. Però els guerrers, diguem, de talla baixa són bons, perquè això es costa molt de tombar.
5: Sí.
4: molt de tombar perquè el pes de gravetat el tenen molt baixet. Uno que me diix, que jo ha vist l'altre dia, n'hi havia un inglès allí en Belmonte, en el desafió Belmonte, que és, diguem, el campionat d'Espanya, que media 2,5, més el cas com està, però tenies quasi 2,15 metres de... Tirar-lo era complicat.
5: La muntanya.
4: Però el tiraven, per què? Pues perquè el...
5: Tenia més...
4: És molt fàcil tombar a un tio de 2 metres i pico.
5: Ja.
4: Lo que és difícil és agarrar-lo i abarcar-lo.
5: Però és tipo Messi. Messi sempre ha sigut més difícil baixets, parar-lo.
4: A més, es menegen més ràpid. Es menegen més ràpid.
5: Vale.
4: O sigui que...
5: A veure, i això com t'introduixes tu?
4: Fa 2 anys i pico ja tenia jo el cuquer perquè havia vist alguns reportatges, vaig a començar a investigar i tal, hasta que vaig contactar en l'Associació Espanyola de Combat Medieval, que precisament radica en València. Entonces vam a començar la relació i em van dir, bueno, pues tu encárgate d'Alcoi, i a veure si montamos allí algo. I Alcoi és una ciutat medieval, és una ciutat que entén perfectament de lo que és... Així fem nosaltres combats, que són coreografies, que les fan molt bé, molt boniques, i deixen molt bé, però no deixen de ser coreografies. Així en...
5: Així no hi ha coreografia.
4: Així el que n'hi ha són colps, punyades, patades...
5: I això també t'ho dia prèviament, no? Jo dic, ostres, en el castell de Benidorm, això... I tu em dius, no.
4: Això no.
5: No és el mateix.
4: Això és coreografia, que la fa també molt bé.
5: Que sí, que està molt bé.
4: Però no, així no. Així van i un tio que pot pesar 150 quilos tot i va per darrere corrent i el pega una patada a l'esquena i el trau a 3 metres.
5: Ostres, eh? Però bueno, l'important és que no hi hagi ningú ferit.
4: No, normalment no.
5: El
4: que està bé és que el combat és real i s'escolten els colps de les espases, de les porres, de les estrals.
5: És
4: impressionant, és impressionant. O sigui, el so... que ajuda molt a l'espectacle.
5: Molt bé, doncs recordem, no ens cansem de recordar-ho, dissabte 17 d'octubre a partir de les 18 hores aproximadament.
4: Correcte, sí.
5: Com podem aconseguir les entrades per acudir a veure aquest espectacle? Explica'm un poquit.
4: Pues, anem a veure una cosa que tenim que... Com és una cosa, és un deport, diguem un poc, que és agressiu, això no ho pot soslaiar res. Enmig... i al principi i al final han posat un poquet de poesia. Poesia en això, com és possible? Pues perquè en Alcoi tenim la sort de tindre ballets, i en este cas és el ballet d'Anna Botella, que actuarà al principi, enmig i al final, per a suavitzar l'emoció, perquè la gent solte l'adrenalina i tingui un poquet de, de tendresa. Les entrades, pues, n'hi ha diverses formes. Viva Ticket. Després estan les puestos tradicionals on s'encontren les entrades de Sainets, per exemple, que són Llorenç, que són la floristeria Rosamari, està Papeleria Natura i Alfe en la zona nord.
5: D'acord. I això són puestos. O en, Viva Ticket o en els jocs físics. De
4: I d'així anime a la gent, perquè l'esforç econòmic ha sigut important, perquè hi ha que dur-los a totes aquestes persones que duen els seus escuderos, els seus preparadors, després el secretari, en fi.
5: Al voltant d'unes quantes persones m'has dit? 20, 30?
4: Pues 21, en total el séquito serà de 30 tants. Lluitadors seran entre 15 i 20.
5: D'acord.
4: Però és impressionant, farem una presentació, explicaran, perquè això és important. A més, nosaltres tenim la sort de que el president de l'Associació Espanyola ve, ho explicarà ell, i sobretot també tenim la sort de que el millor equip d'Espanya, que està en València, que és Valencia Victrix, que ha quedat campió d'Espanya fa menys d'un mes
5: en
4: el desafí Belmonte, que té diversos membres de la selecció espanyola.
5: Estaran així.
4: I el president, que és Marcos, com el capità de l'equip Valencia, que és Fer, pues explicaran tots els pormenors, totes les qüestions
5: prèviament
4: perquè la gent ho entengui, perquè si no la gent no ho entén.
5: Claro. No, són modalitats noves i
4: si
5: no coneixes un poquet...
4: Sí, és una cosa bonica. I el COI es mereix tindre una cosa. Esperem que el COI responga, perquè el projecte és fer este torneo sostenible.
5: Fer-lo en diversos anys, en anys posteriors.
4: Sí.
5: Cada dia i el que ho ha adaptat és moros contra cristians.
4: Bueno, teníem que fer duelos.
5: Sí.
4: Teníem que fer duelos. I fer duelos, pues jo vaig dir, anem a fer duelos de moros contra cristians. I entonces aniran vestits.
5: Unos de cristians.
4: Uns de moros, altres de cristians, i faran unes eliminatòries hasta que arribi al final. I després, que és una cosa que serà bonica de veure, seran 4 contra 4, 4 moros contra 4 cristians, que serà
5: individualment i després ja per grups.
4: Vale.
5: A veure, l'entrada també és 5 euros,
4: això
5: 8
4: és
5: euros,
4: cafè i mig. És simplement perquè hi ha que dur-los, hi ha que alimentar-los, hi ha que dormir-los, hi ha que tot.
5: Entonces, ja cal dormir.
4: Sí, en realitat, el que haguem volgut és que haguera sigut gratis.
5: Ojalà,
4: però la qüestió...
5: Sí, perquè no són quantitats, anticipada.
4: No, i gràcies als sponsors
5: que
4: hem
5: volgut
4: aconseguir, amics que han col·laborat, també un poc així a fosques, perquè és la primera i jo no sé, no sap ningú com anirà. També s'han invitat a les filaes, perquè és algo que correspon, que és del... En fi.
5: Sí. T'ha dit 5 i 8 abans del 16 d'octubre i en taquilla 8 i 12, que tampoc són preus grans. No, però bueno, ja què dic.
4: Això val la pena.
5: Molt bé, doncs 40 cavalleros. Els tenim ahí. Ens han deixat algo?
4: Sí. Per què 40 cavalleros?
5: Per què 40?
4: Per mi és importantíssim, com el Coyaico, sobretot.
5: Ostres, Jaume primer.
4: Claro. A la RAC anava a sitiar el coi, anava a prendre el coi, que, ojo, es celebra, tot el món estem en el 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi, però poca gent se'n recorda que és 750 aniversari de la mort de l'Arrac, que va ocorrir a les portes del coi. Entonces, el rei Don Jaume es va enterar de que l'Arrac anava a prendre el coi i va enviar des de Xàtiva 40 cavallers. Entonces van tindre la sort o mala sort, que això la història ho juzgarà, o està juzgant, de matar en el assalto, de matar a l'Arrac. Entonces els moros van tindre una excusa perfecta per fugir entre cometes desordenadament, i els cristians, pues, tots eufòrics per el triunfo i perquè havien matat al cap d'ell, pues, van anar darrere d'ells. I els moros resulta que estaven esperant-los.
5: Ja,
4: emboscar preparar. I es van massacrar a tots, a tots, menys poquius, dos o tres, que es van esclavitzar.
5: Sí, sí, sí, aquesta part de la història...
4: Entonces, això és una espècie d'homenatge, el nom és homenatge a aquests 40 cavallers, que el rei Don Jaime cita en el llibre dels fets,
5: que també fa...
4: però també de...
5: Digues.
4: També d'una forma, perquè va ser una derrota terrible, i allò va ser un dels fets més tràgics per mi, de l'època medieval alcoiana,
5: de la seva part, que també s'ha de 50 anys de la mort de Jaume I, de Jaume I també,
4: i de Jaume I també, perquè crec que va morir al poquet en maig
5: del disgust. Molt bé, Rafa, moltíssimes gràcies, que ja se n'ha manat de temps, moltíssimes gràcies,
4: ha sigut un plaer, gràcies per invitar-me. Espero que se ho hagi passat bé.
6: Se precisa operario para trabajar en empresa del sector de artes gráficas. Funciones a realizar, manejo de maquinaria de artes gráficas y trabajos de producción y manipulado en almacén. Se valorará experiencia previa en el sector, manejo de maquinaria y ganas de trabajar. Interesados, llamar al 654 33 23 27.
7: Podemos baja en plena pugna de la izquierda a 48 horas de que puedan inscribirse juntas para las elecciones.
8: Hora 14 en la SER con Javier Casal.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. El CIS le da un 34% de los votos al Partido Socialista, 3 más que en el último barómetro, el de septiembre, cuando no se había tenido en cuenta la caída de los decretos de vivienda y de que Pedro Sánchez convocase las elecciones. Son 11,8 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, que cae, y cae bastante. Adrián del Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Casal. El PP sacaría hoy 3,3 puntos menos que hace un mes, según el barómetro del CIS. Así, el PSOE aumentaría su ventaja con los de Feijóo y Sánchez le sacaría ya 11,8 puntos de ventaja. Con un 34% de los votos, los socialistas serían primera fuerza por delante del PP, que se llevaría un 22,2%, con Vox pisándole los talones. Según el CIS, los ultras, que crecen medio punto en un mes, se harían con el 17,1% de los votos. Sumar Frente Amplio obtendría un 6,1%, subiendo 4 décimas, Podemos un 3,1, bajando 6, y dos titulares más, Casal. El electorado de izquierda se empieza a movilizar y son más que hace un mes los votantes de PSOE y Sumar, que tienen claro que sí o sí van a ir a las urnas. Y el segundo titular: en plena resaca del desahucio de Mari Carmen, la vivienda se dispara como principal preocupación de los españoles. Uno de cada tres considera que es el problema más grave del país.
7: Es decir, según el CIS, Sumar y Esquerra salen reforzados, pero no así Podemos. Esto a 2 días, lo recuerdo, de que acabe el plazo para que la izquierda del PSOE, se ponga o no de acuerdo para ir de forma conjunta a las elecciones. Esta mañana Ada Colau ha dicho, es el último episodio, ha dicho estar dispuesta a renunciar a ser candidata del Frente Amplio si esto ayuda a llegar a un acuerdo con Podemos. Y sobre esto se acaba de pronunciar hace unos minutos el líder de Izquierda Unida, de Antonio Maillo.
10: Ada Colau lo que hace es un acto de claridad meridiana sobre la voluntad que tiene a construir un frente lo más amplio posible, o lo que es lo mismo, la más amplia alianza de fuerzas de izquierda en nuestro país, porque es el elemento determinante para seguir ganando nuestro país.
7: Quedan 2 días, el debate continúa. Hora 14, 1:02. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de pedir a Pedro Sánchez que comparezca en la Diputación Permanente para dar explicaciones sobre la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas los días en los que se produjo la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
11: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Porque lo sucedido no es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos.
7: Por lo que sea, a esta hora Feijóo no habla de pensiones. Y a esta hora también los Reyes se encuentran en Melilla, donde miles de personas les están recibiendo entre cánticos y aplausos. Ahí está Toñi Ramos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Melilla ha recibido a los Reyes con aplausos, con cánticos de Soy Español, No nos moverán o Que viva España, pero sobre todo con los gritos de Felipe, Felipe, Leticia, Leticia, que ha sido el momento en el que se ha desatado la histeria. Calurosa acogida la de los Reyes, que han estado más de media hora saludando al público, chocándole las manos, recogiendo obsequios que le han ofrecido, incluso haciéndose selfies y firmando autógrafos en las banderas de España que los melillenses importaban. Melillenses que llevan aquí desde las 4:30 de la madrugada para pillar un buen sitio para esto que consideran como un momento histórico para Melilla, un antes y un después.
7: Por cierto, que el Ejército de Tierra va a abrir una investigación a los legionarios que el pasado día del desfile militar por el día de la Constitución aparecieron en un vídeo vitoreando al agitador ultra Vito Quiles cuando este dijo la frase "a por los rojos". Se cree que puede haber incurrido en un delito grave. Y más cosas.
8: Hora 14. Las noticias de la una.
7: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. A partir de este sábado, todas las llamadas de empresas comerciales con las que no tengamos contrato tendrán el prefijo 400. Forma parte del plan antiestafas telefónicas que aprobó el gobierno el año pasado y cuyos resultados ha presentado en un foro de 5 días. Sira Valdés.
14: El gobierno sigue intentando poner coto a las llamadas comerciales fraudulentas. A partir del próximo sábado, todas las llamadas de compañías que busquen captar nuevos clientes tendrán que utilizar el prefijo 400. Así lo ha señalado el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
15: Ahora, cualquier español podrá identificar con facilidad una llamada comercial y podrá decidir si responde o no a ella. Y en el caso de recibir una llamada comercial sin prefijo 400, podremos reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y denunciando ante la CNMC.
14: Desde que entró en vigor el plan antiestafas, hace año y medio los operadores de telecomunicaciones han bloqueado más de 400 millones de llamadas y más de 32 millones de mensajes de texto.
16: Radio Alcoy, Cadena SER.
17: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 23 grados centígrados.
5: Y antes de empezar con la segunda hora del programa Hoy por Hoy Alcoy, vamos a dar un consejo pensando en cambiar de coche. En Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para la compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com. Y ahora ya sí, vamos con los contenidos.
18: Notas necrológicas.
19: Tanatorio de Alcoy informa. Ha fallecido a la edad de 96 años doña María López Enguera, viuda de Ricardo Alcaraz Fierro. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este miércoles 14 a las 18 horas en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 3 del Tanatorio de Alcoy en la calle San Vicent 14. Tanatorio Sant Jordi informa. Ha fallecido a la edad de 91 años Santi Elbar León. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este miércoles día 14 a las 18 horas en la parroquia de San Juan de Ribera, Salesianos Juan 23. La capilla ardiente está instalada en la sala número 3 del Tanatorio Sant Jordi en la calle Roís de Corella, número 14 de la zona norte.
18: Descansen en paz.
20: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 nuevas de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 nuevas de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Alcoy, Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
21: Radio Alcoy visita el Parc Tecnològic de Rodes per conèixer com es treballa ací, quins són els recolzaments que pot rebre una empresa per instal·lar-se i quins són els resultats que pot aportar el parque ací a la ciutat d'Alcoy. I en aquesta visita ens acompanya Joan Gisbert, ell és tècnic, la persona que s'encarrega de la part tècnica en quant a tècnico agente d'innovació. Joan, moltíssimes gràcies. Què tal?
22: Bon dia.
21: Bueno, primer que res, abans de començar les preguntes, sí que voldria dir que així estem, en un espai de, al voltant de 12.000 metres quadrats, que estic veient, que està dirigit a persones emprendedores, a empreses emergents i també companyies que estiguen consolidades, no? I és fantàstica la recuperació que s'ha fet d'esta antiga manzana industrial que està connectant el patrimoni industrial de la ciutat amb les activitats econòmiques, no? Sí. Este edifici a l'abast de les nous talents, no?
0: Sí, de fet, bueno, tot el món quan arriba així, sent gent de fora, es sorprèn de que en Alcoi ja han sigut capaços de tindre un edifici d'aquestes característiques.
21: Bueno, pues anem a comptar per a què serveix aquest centre i saber sobretot quins són els requisits que a les empreses o han de complir aquells que volen desenvolupar la seva activitat per accedir, per fer sol·licituds, etc.
0: Sí, bueno, nosaltres com a equip tècnic de l'Ajuntament el que hem fet és dissenyar un procediment per a que qualsevol persona que vulgui treballar així pugui fer-ho. N'hi ha diverses modalitats. N'hi ha una modalitat que hem anomenat flexible. En aquesta modalitat no demanem cap requisit, és a dir, una persona ve ací a Rodes, vol treballar i en funció de la seva necessitat, siga un dia, siga un mes, pot treballar des del moment que arriba ací. Realitza el pagament, perquè hi ha unes tarifes que després us explicaré, i accedeix al parc. Després tenim altres modalitats en les quals sí que anem a demanar a l'empresa una sèrie de requisits. Per què? Perquè el que volem és que determinades empreses de determinats sectors estiguen instal·lades ací a Rodes per a poder crear un ecosistema i per això necessitem avaluar quin tipus d'empreses accedeixen. Aleshores, per al procediment d'aquestes empreses també és molt senzill, és a dir, simplement omplin un formulari, un equip tècnic l'avalua i si complix les característiques que nosaltres hem definit, que estan publicades, aleshores validem l'accés i la tarifa aquesta és un poc més preferencial que la que estàvem parlant abans on no anem a demanar cap requisit.
21: Anem al detall de les diferents modalitats, no? Perquè així es pot fer coworking, anem a explicar una miqueta això d'aquest espai compartit de feina, què vol dir, quins són aquests espais que s'han habilitat, quin tipus tenen les oficines, característiques, perquè són 1.000 metres quadrats, no?
0: Sí, efectivament, no? L'espai és molt gran, de fet, bueno, estem actius des de l'abril, que és quan van a començar a instal·lar-se les primeres empreses. Actualment n'hi ha 21 empreses amb 27 treballadors. Això seria el que és la part de coworking, la primera part que hem activat, que són 48 llocs de treball. Comptem amb altres espais que encara estan tancats, però que la idea és anar progressivament, en funció de la demanda, anant obrint. També tenim uns altres espais que volem dedicar a oficines privades. Aquests encara no estan actius, però la idea és que estiguin actius de cara al proper any. I també, a més, estan els equips de l'Ajuntament i de l'empresa municipal. Per tant, avui en dia, ací a Rodes, ja n'hi ha unes 60 persones treballant. En conserges, neteja...
21: Quins són els serveis que tenen, no? Perquè pareix que siga senzill, no? Però instal·lar una wifi, tindre aquesta recepció, manteniment, etc. Què és el que oferís?
0: Així una empresa, bueno, el que troba en primer lloc és un espai de treball agradable, amb una taula, uns calaixos per a guardar les seves coses i un servei de recepció, com bé has dit, neteja, wifi, subministraments bàsics, aigua, tenim una zona de cuina per a prendre un cafè, conviure amb altres persones i bàsicament, a més, tenim una empresa que ha sigut adjudicatària que ens ajuda a la dinamització del parc, realitzant tot tipus d'activitats que poden ser interessants per a la comunitat.
21: Quin és l'horari de les oficines?
0: Bueno, el horari també varia en funció de la modalitat, perquè el que ens agradaria és que les empreses siguin totalment autònomes i puguen accedir així 24 hores, 7 dies a la setmana, però com estem encara en fase inicial, els horaris que tenim actualment són de 9 del matí, bueno, de 8 del matí, en realitat, a 9 de la nit.
21: Vale, i si algú està pensant en vindre aquí a Rodes i poder pues, gaudir o estar fent el coworking en aquestes diferents modalitats, quines són les tarifes? Es poden parlar de,
0: sí,
21: pot parlar,
0: clar,
21: de preus?
0: Sí, és tot públic i bueno, en la pàgina web poden veure aquestes tarifes, però partim de 75 euros la tarifa bàsica al mes, i bàsicament és la que tenim, perquè l'altra que comentava és la flexible, que és un poc i un més cara, estem parlant de 90 euros sense IVA, però bueno, que al final la de 75 euros és la que intentem promoure, perquè al final l'empresa, com dia, realitza la sol·licitud, fem una primera avaluació i al final, si compleix els requisits, té aquesta xicoteta bonificació sobre la tarifa.
21: Permanències? N'hi ha alguna obligació d'estar així un plaç determinat?
0: No tenim permanència més enllà del mes, la mensualitat, però sí que és de veres que per a les oficines privades el que preveiem ara quan s'active és que la durada mínima siga un any.
21: Uh-huh. Hem parlat de tots els serveis que ofereixen, no? Pues tot això ja està a disposició, no? Però si es produeix qualsevol tipus d'incidència, quin és l'acompanyament que es pot oferir a aquelles persones que volen iniciar així un projecte?
0: Incidència, el refereixes a incidència en el parc o...?
21: Sí, a qui acudir.
0: Clar, bueno, com comentava abans, tenim licitar i adjudicar una empresa que ens ajuda en totes les qüestions més operatives, des de la benvinguda, no? Tota la documentació que entreguem sobre com funciona el parc, perquè així tenim, per exemple, una aplicació per a gestionar el control d'accessos, també reservar les sales de reunió, tota aquesta guia de benvinguda s'encarrega a l'empresa Genion, que ha sigut l'adjudicatària, i és la que també l'Ajuntament ens transferís quan hi ha qualsevol tipus d'incidència. Per exemple, no sé, s'ha trencat un grifo en una SEO, o qualsevol, l'accés no funciona, internet no funciona, qualsevol tipus d'incidència ens ho fa saber, i nosaltres ja internament l'intentem resoldre en el millor temps possible.
21: Molt bé, aquesta és la primera vegada que nosaltres entrem així a Rodes, sí que ens agradaria fer una xicoteta visita així. Què podem trobar, per exemple, a aquest espai?
0: Sí, bueno, ara estem en el que seria un espai comú, perquè hem pujat les escales des de la recepció, i així en aquest primer lloc el que tenim són dependències municipals, provisionals. Està l'empresa municipal, que bàsicament el que fa ací en Rodes és gestionar tota la part de neteja i consergeria, i després està el departament de Smart City i Innovació, al qual jo pertany. Aleshores, aquesta primera part això està dedicada més als equips municipals.
21: Quantes persones o quantes empreses treballen a dia d'avui ací a Rodes?
0: Sí, ací actualment hi ha 38 llocs disponibles i ara estarem en 33. També és de veres que ací està instal·lada des de fa molt poquet l'oficina d'atracció d'empreses de la Càmera de Comerç, perquè un dels objectius també de Rodes és, bueno, anar mutualitzant i unificant serveis que existeixen a la ciutat, i des de, bueno, des de fa un mes l'oficina de la Cambra de Comerç té així un lloc de treball.
21: Uh-huh. Què més tenim per ací?
0: Vale. Bueno, podeu veure que tenim un pati, que la idea és una terrassa molt xula, i d'enfront hi haurà un restaurant quan es isca la concessió. Allí d'enfront tenim un edifici que estarà dedicat a les dependències municipals, en un edifici totalment administratiu. I després ara accedim a la primera part de coworking que hem activat, com comentava. Que aneu a veure que no podem fer molt de ruïda perquè estan treballant,
21: per
0: no molestar. però són llocs de treball, com dia, bueno, en el mobiliari necessari per a treballar i unes caixoneres.
2: I sobretot què aporta sí, treballar en un lloc com aquest, no? Perquè tenim llum, tenim espais oberts, tenim serveis. Què és el que diu la gent que treballa així?
0: Sí, bueno, tenim diversos tipus de treballadors. Tenim treballadors que són autònoms, tenim treballadors que treballen remot per a empreses que estan en Barcelona o Madrid, i tenim empreses que tenen treballadors i treballen en format coworking com a empresa. Bàsicament, perquè hem organitzat ja algun esdeveniment, el que parla la gent és que treballar a casa soles a voltes és difícil, complicat, i no arribes a trencar mentalment
2: en la vida privada.
0: Aleshores, així el que troben és un lloc agradable i companys, al final, que estan en la mateixa situació, persones i talent, perquè moltes voltes també poden aparèixer nous projectes de la simbiosis que existeix entre les empreses.
2: Molt bé, no volem molestar així, que estan treballant, sí. Però ahir n'hi ha una altra sala, no? Que és el que veiem al...
0: Sí, bueno, tot l'espai aquest, així tenim la zona, com si diguem, de serveis, no? Dels asseos i les escales d'emergència, però és tot una zona diàfana on hem instal·lat el coworking, la primera fase. Aleshores, tenim empreses de diferents sectors, des de fintech, propertech, marketing, intel·ligència artificial, bueno.
2: I... Estic dient que són moltes empreses tècniques. N'hi ha algun perfil en concret? Es demana algun requisit?
0: Bueno, els requisits que avaluem, com comentava, sí que busquem que siguin perfils de la nova economia, doncs, molt vinculat al que deia, robòtica, aeronàutica, intel·ligència artificial. Aleshores, totes les empreses que estan així o treballen per a empreses en remot que estan en aquest sector, o ells mateixos estan començant empreses d'aquest tipus.
2: Uh-huh. I sobretot gent jove, no? No veig massa gent major que...
0: Bueno, lo de jove
2: jo ja
0: no
2: sé. Cabuda, també.
0: Sí, així té cabuda qualsevol persona que vulgui emprendre. Uh-huh. De fet, tenim persones de totes les edats.
2: Sí que voldria destacar el cas de Nolos Tech, perquè va sortir així en este parc tecnològic i han estat en Terrassa presentant el seu projecte, no?
0: Sí, així és. És una empresa que està així allotjada des del principi i dins de l'Ajuntament comptem amb un instrument que és el Sandbox, i ells, al estar a formar part de Rodes, bueno, els hem facilitat l'acompanyament per a explicar què és el Sandbox. Tenien una solució que l'Ajuntament ens interessava provar, i el que estem fent és ara aprofitar d'aquestes instal·lacions per a que ells validen la seva tecnologia. Aleshores, el que vam fer també era ajudar-los un poc a donar-los publicitat a nivell nacional, presentant la seva empresa en aquest esdeveniment que s'organitza tots els anys, cada any és una ciutat diferent, i com has dit, enguany va ser en Terrassa. Uh-huh.
2: Han estat en Terrassa, en eixa, com, vamos, exposant la seva empresa, i sí que volíem comentar amb Roger, els nostres Rogers particulars, quina ha sigut l'aportació que han trobat així a este parc tecnològic per a desenvolupar la seva idea.
3: Hola, bueno, en primer lloc, la veritat que estar així en el parc tecnològic Rodes ha sigut una oportunitat molt bona d'estar en un ambient col·laboratiu d'empreses tecnològiques. També hem tingut l'oportunitat d'introduir-nos en el sandbox urbà de l'Ajuntament d'Alcoi en col·laboració així en Rodes, i he pogut provar la ferramenta que estem traient al mercat, que és un programa de gestió i traçabilitat intel·ligent, i per al tema de control d'accessos, control de personal, equips i demés, i podem provar-lo en un entorn real, que la veritat que és una oportunitat molt bona per provar, validar i després poder implementar la ferramenta en altres ajuntaments, en entitats públiques. I la veritat que ja et dic que molt, molt agraït de tindre aquesta oportunitat, de tindre un espai així tan gran i tecnològic que no tenien res així en Alcoi, i la veritat que feia falta ja alguna cosa així.
21: Com es treballa així? Perquè ja no només tecnològicament, perquè hi ha una sèrie de condicions, característiques, però quin és l'ambient? Està bé vindre a estos puestos, estos llocs, com el Parc Tecnològic, per trencar en aquesta vida particular que tenim a casa? Roger?
3: Sí, bueno, la veritat que sí, perquè al final en casa tens moltes distraccions, estàs en una cosa o una altra i no és el mateix que estar en un ambient d'aixina de treball, i canvia molt. També fem jornades i xarles així entre nosaltres, van eixint sinergies entre companys, i crec que et motiven més a l'hora de treballar dia a dia i d'estar en un ambient aixina de treball, molt millor que estar en casa, perquè si no al final acabes un poc saturat.
21: I d'això pega el salt, no? Vos agradaria encaminar el vostre futur?
3: Sí, no, per suposat. Nosaltres, el que som persones superambicioses, volem fer que l'empresa cresca, clavar gent així treballant, de pràctiques de la Universitat Politècnica, d'informàtica, de màrqueting, i volem començar a traure projectes que estem desenvolupant, i no tenim meta en humilitat sempre. Però la idea és créixer, i créixer també al costat de Rodes, perquè ja que el puesto és tan gran i s'ha clavat així molt de...
21: S'ha fet molta inversió.
3: Exactament, molta inversió perquè això creixca, doncs volem anar per tot. No tenim techo.
21: Molt bé, doncs m'agrada moltíssim. Enhorabona per la tasca que esteu fent i desenvolupada així en Rodes. Gràcies, enhorabona.
2: I a millor, avui està escoltant-nos algú i té previst vindre i no sap quan, tenim una oportunitat, no? Perquè el dia 15 tenim una jornada, no? Arranca, crec que...
0: Demà
2: n'hi ha una, però crec que arranca avui, no?
0: Sí, avui tenim formacions, és una jornada que organitzem amb la universitat, amb el campus de la Politècnica d'Alcoi. I aquesta vesprà hi ha formacions dedicades més als estudiants, però demà s'inaugura, va orientada a les empreses, i bueno, convidem a tot el món a inscriure's, està obert. Vendrà gent de primer nivell per a explicar diverses qüestions lligades a la intel·ligència artificial en aquest cas. Cada any elegim un tema, i en aquest any és la intel·ligència artificial, que no podia ser d'una altra forma.
2: Sí, sempre està present en molts puestos. Joan, parlaves del campus d'Alcoi de la Politècnica, però crec que també ITEX, la Càmera de Comerç, tenen un paper fonamental també així, en aquesta part tecnològica.
0: Sí, de fet, el que també anem a organitzar a partir del 27 d'octubre són tres divendres en els quals volem sentar-se amb tot l'ecosistema, no només el de la comarca, sinó inclús el de la província, per a que tot el món contribuïsca a què vol ser Rodes en el futur.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Joan Gisbert, que és l'agent d'ací de Rodes, i bueno, moltíssimes gràcies per aquesta visita i explicar-nos tot el que fa ací en el Parc Tecnològic de Rodes. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: La llibreria Llorenç, amb els actes de commemoració del seu 150 aniversari, els convida a la presentació del llibre pòstum del professor Paco Blay, Guia breu dels primers impresos valencians. L'acte tindrà lloc al Saló d'Actes de l'IBAMCADA Alcoi el dijous 15 d'octubre a les 19 hores, amb entrada lliure.
20: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Alcoy, Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
19: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia de polítics, que avui vol posar el focus en un dels assumptes més urgents o que més preocupen al carrer, i és la situació i també l'accés de la vivenda. Anem a analitzar com està així a la nostra ciutat, i per això tenim amb nosaltres a representants de grups polítics de l'Ajuntament d'Alcoi per a debatre sobre esta situació del mercat immobiliari, el parc públic de vivenda, les mesures que s'impulsen i les solucions a la, a, bueno, als problemes reals que tenen les famílies i els joves, sobretot els jovens. Ens acompanyen Tere San Juan del Partit Socialista. Tere, benvinguda.
4: Gràcies, bon dia.
19: Tenim també a Àlex Terradelo, de Compromís.
6: Benvingut, bon dia a totes i tots.
19: Lirios García, del Partit Popular. Lirios, què tal?
22: Muy bien, gracias.
19: David Abad, de Vox.
23: Hola, buenos días.
19: I de Guanyar tenim a Sergi Rodríguez. Sergi, benvingut també.
24: Gràcies, bon dia.
19: Bueno, pues aquesta és la temàtica, la situació, la preocupació que té la gent sobre la vivenda, l'accés, els problemes, etc. Arranca Tere.
4: Sí, clar que sí. Bé, pues, vull deixar clar, primer que res, per a que tot el món siga sabedor, que no únicament és una qüestió la que fa que el problema de la vivenda siga el que tenim avui en dia damunt de la taula. Són diverses les coses que fan que això siga una realitat en la que nosaltres estem contínuament en lluita, perquè el que volem és que l'accés a la vivenda, com diu la Constitució espanyola, siga un dret assequible per a tots i per a totes. Però clar, això es complica, es fa complicat quan tu llegis l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia, on especifica i diu molt clarament que les competències exclusives en vivenda són de la Generalitat Valenciana. Això vol dir que la competència no la té ni l'Estat ni l'administració local, és la Generalitat Valenciana. L'Estat pot donar milions a les autonomies per a que facin polítiques de vivenda, pues cada uno les que considere més oportunes, però que ho facin. En canvi, en la nostra comunitat autònoma

0: jove, el bono jove de l'alquiler i l'alquiler normal se l'ha carregat, per tant aquesta ferramenta ja no està, la gent té que demanar-se aquesta ajuda telemàticament, en el que comporta, molta gent no pot o no sap demanar-se aquesta ajuda, i a més de tot això trauen les convocatòries quan les trauen i si les trauen. Fins ara el bono d'alquiler jove, que era una ajuda per als joves, la treien, ja la treien tard, la treien en Pasqua, però la treien, enguany l'han tret en juliol. I la de l'alquiler normal, hasta ara, estem en el 2026, la convocatòria de l'ajuda del 2026 encara no ha eixit. Aleshores, no sé a què esperen, al 27, al 30. Pues aquestes són les qüestions que ens afecten principalment. Després, dins de les competències municipals, nosaltres lluitem per a que vinguin fons a la ciutat. Per exemple, tenim l'exemple del carrer Sant Maure o Sant Mateu, en el que gràcies a fons europeus, entre altres, hem pogut dotar a unes vivendes per a poder donar a la ciutadania. També m'agradaria fer una comparativa, perquè realment, si comparem en una ciutat com del mateix número d'habitants que Alcoi, d'uns 60.000 com Sant Vicent, va entrar una notícia en juliol que deia que anaven a passar de 12 vivendes municipals a 15, i això era un logro. Nosaltres en tenim 107. 107 en ús. Estem fent molt més del que poden fer les administracions locals. Estem destinant molts recursos que possiblement podríem destinar a manteniment, a brossa, a altres coses, perquè entenem que la vivenda és un problema molt greu i per això intentem donar aquesta resposta a tots els ciutadans i ciutadanes. Nosaltres continuarem en aquesta línia perquè el dret a la vivenda és un dret fonamental. Entenem que tots tenen que tindre un sostre, però entenem que el pressupost municipal és el que és i el que realment té la competència, que la Generalitat, que té un pressupost molt elevat, no està utilitzant-lo en el que realment importa, que és sanitat, educació i vivenda.
1: Àlex.
2: Bé, des de Compromís, des del principi de la legislatura ja advertíem que el problema de l'habitatge anava a ser un dels problemes més importants a l'àmbit del País Valencià i que podia ser-ho així també en Alcoi, és el que ha passat. I en aquest moment van proposar una bateria de 20 mesures per a fer-li front, evidentment, com ha dit Tere, les competències majoritàriament estan en la Generalitat, però calia que l'Ajuntament exigirem aquestes mesures també a la Generalitat i que treballarem per la nostra banda, evidentment, per a fomentar aquesta part de recuperació de vivenda pública. Les mesures, n'hi havia vora 20 mesures, n'hi havia mesures com l'increment de l'IBI a l'habitatge que està injustificadament buit, també el foment de la rehabilitació i la construcció d'habitatge públic. Aquestes eren tres de les 20 mesures. Evidentment, cal que la Generalitat faci la seva tasca i, com ha dit la regidora Tere, no està fent-la, perquè una de les accions que va fer va ser precisament el tancament d'aquesta oficina de l'habitatge. Era el Xarxaloc, que el que feia bàsicament era ajudar a la gent jove a presentar les ajudes de lloguer. Per tant, estem parlant d'una part d'alcoianes i alcoians sensiblement afectades pel problema de l'habitatge, perquè el problema de l'habitatge en la gent jove és especialment sensible, i que no han deixat de tindre aquestes ajudes per part de la Generalitat, l'ajuda per a demanar aquestes ajudes. Per altra banda, també hem estat des del principi de la legislatura exigint a la Generalitat que finalitze, que comence aquest edifici d'Ambaixador Irles o aquestes vivendes de Juan Gil Albert que estan ja construïdes però que estan a falta d'una rehabilitació interior perquè no s'han habitat des de fa moltíssims anys, però ahí està. Sí que hem vist anuncis en premsa, però a l'hora de la veritat no hem vist ninguna pícola. I evidentment sempre hem demanat que s'apliqui aquesta llei de l'habitatge al País Valencià, perquè aquesta llei de l'habitatge, aquesta llei estatal de l'habitatge, el que fa precisament és donar ferramentes per a baixar els preus del lloguer. I és algo que està comprovadíssim en Catalunya. s'ha notat aquesta paralització de l'increment de l'habitatge, inclús en algunes ciutats.

0: I bueno, jo crec que també donava una eixida, no? Perquè al final tenim com a futbol sala on el 90% són xics, el bàsquet sempre està prou igualat, pues ara que tinguem el vòlei també com a modalitat on les xiques poden apuntar-se si no volen fer futbol o futbol sala, pues també dona joc a aquest creixement per part de les esportistes femenins.
1: Totalmente resumido lo que es Jocs Escolars en Alcoyana para esta temporada final. Son 16 las modalidades con las que se van a repartir aproximadamente unos 2.100 y quieren incrementar esa cifra. Enrique Rico, consejero delegado de Unión Alcoyana, celebra seguir colaborando con el Ayuntamiento en esta iniciativa de Jocs Esportius Municipales que ya lleva muchos años y que, bueno, pues para ellos este año es especial, ya que cumple la empresa 150 años.
2: Poc afegir, al contrari, donar-vos les gràcies. Són ja 15 edicions en les que estem col·laborant. Enguany mos fa especialment il·lusió, ja que complim 150 anys l'any que ve, i jo crec que una iniciativa com aquesta, que és bona, saludable i que creix en força, com estàs dient, una incorporació als esports, sobretot en els valors que transmet i la preparació d'aquesta joventut, de manera que es pugui formar en els valors que l'esport té a transmetre, crec que és fonamental i nosaltres pues, encantats de col·laborar, participar i a la mesura que puguem estar apoyant aquestes iniciatives que sempre són bones perquè en el fons són bones per a la població.
1: Pues ahí está, es Jocs Esportius Unión Alcoyana. Seguros que comenzarán este próximo sábado, como habéis escuchado, 2 de parón, y después continuarán ya lo habitual. Esto en cuanto a Jocs Escolars, vamos con más cosas.
3: Una tarta para hoy, la tienes. Un regalo que sorprenda, lo tienes. El postre para una comida, también. En Merengue Merengue, tartas personalizadas, pasteles, chocolates, merengues de autor y cajas regalo. Calle Poeta Joan Valls 26, junto a la Rosaleda. Merengue Merengue, lo que buscas está aquí.
1: Vamos con el Cross Ciudad de Alcoy, que está previsto para el 25 de octubre. El concejal de deportes, Alberto Belda, explicó que ya era la carrera 11 del curso Alcoy, la Lliga, y Toni Giner, presidente de la entidad del Club Atletismo Alcoy, explicaba todos los detalles respecto a la prueba.
4: Dir-vos que es una prueba que nosotros fem principalment per als nostres xiquets, per als xiquets que tenim en l'escola, que estan dins de lo que és els jocs en el nivell de rendiment. El joc té dos nivells, un nivell de promoció, que és el que es fa per part del centre d'esports, i un nivell de rendiment que el fa la Federació Valenciana d'Atletisme. ¿Vale? És un cross que està inclòs en el circuit autonòmic de carreres de camp a través. Aquest any és 42K, que és una mena de patrocinador que estem intentant des de la federació, des de 42K, des de les delegacions, des dels clubs, pegar-li unes voltes al tema del cross, perquè el cross és una cosa que ha anat paulatinament decaient un poquet, per lo menos el que és el cross en categories de majors, ¿vale? En les categories de xiquets no, perquè els xiquets participen, però en categories de majors, entonces estem pegant-li voltes. Aquest any està el tema del 42K, però són coses i novetats exclusivament per a federats. En el tema dels xiquets, dir-vos que hi haurà 22 categories, ¿vale? Una que és la que Alberto ha fet més incapeu, perquè és la que en la que els colors locals i populars, no sols locals, populars d'altres llocs, poden participar, que és el cross popular, val? Que costa de 5 quilòmetres, en el que les inscripcions s'han de fer en la web de multiesport.com a un preu irrisori de 3 euros, que simplement aprofita per a pagar un segur de dia que la federació ens obliga a traure-li a tots els corredors que no tenen llicència ni federal ni llicència de jocs. Els altres, també obrim les inscripcions a xiquetes per baix de lo que és la categoria de rendiment, com puguen ser els benjamins i els prebenjamins,